intervelle jana de se quisca tinjue ever and intervelle jen gasi du sa sangel.